really coming against her. A un mestre de aquí. Que es diu, per què t'estimo tant? I és per mestre que la frase me la va escriure, no sé si per jo, però me la va regalar, no sé res.